Dacă mana mana ni se va ni cam guti mana mana ni se va ni iar mai manu barani se va us mana liu ni sa vizorindu. Dacă mana mana ni se va ni caia ma uinge singim ba se va burki la uinge singim ba se va ni aja ai sa vi manu se va jinga cole dacă mana ni se va condu ama bula salari ma se va jinga. Dacă mana mana ni se va ni iura manu barano ni se va ni iura de cine se ngo ni se va tai gande manu barani se va iura musiga mama nu se va jinga. Bako alaji ni sa vizorina, yura manu mbarani sewanye alaji.